Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 76%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 77%.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 10 graus
0: i una humitat del 85%.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 10 graus
0: i una humitat del 85%.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 10 graus
0: i una humitat del 86%.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 10 graus i una humitat del 88%.
1: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la Loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Ampules, 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora us podem explicar que es troba tallada la Nacional 240 a Lleida d'entrada cap a la ciutat per manifestació coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents. Precaució en aquest punt. I pel que fa a l'àrea de Barcelona cap a la capital, tenim densitat a la 2 de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà, també a la C-17 a Parets, a la C-59 a Caldes, a la C-58 a Ripollet i Montcada i a la B-20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Trànsit dens també a la P7, a Barberà, sobretot sentit Tarragona, i a les rondes de Barcelona, en els punts habituals a aquesta hora, en tots dos sentits de la marxa.
0: L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A la reunió d'ahir de la taula sectorial es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però l'escull de l'acord continua estant en la millora salarial. Dimarts que ve, nova reunió entre els representants dels docents i el Departament de Treball. Nova trobada avui del president nord-americà Donald Trump amb el president xinès Xi Jinping abans que tanqui el seu viatge oficial a la capital xinesa. Hores abans, en una entrevista a la cadena Fox, Trump ha dit que Pequín s'ha compromès a no armar el règim de l'Iran. Avui fa exactament 15 anys a l'esclat del moviment 15M, unes protestes que van sacsejar el mapa sociopolític. Lluny d'apaivagar-se, el malestar ha anat en augment, amb la particularitat que, segons els experts, bona part d'aquest sentiment el capitalitzen avui les formacions d'extrema dreta. Arrenca el festival en passat de Sabadell amb la participació de bandes com Dan Peralbo i el Comboi Alosa o Bob Vilan, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. L'envasat es farà al Parc Catalunya de Sabadell fins diumenge. Avui obre les portes al 44 Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà a la Fira de Barcelona a Montjuïc la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. I la sargantana Pituís ha desaparegut ja d'una desena d'illots. La responsable és una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa i que va entrar accidentalment des de líberes importades de la península.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia. El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten dues jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar. I en hoquei patins, a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara quarts, Benvibre, Bigues i Riells i Gijón, Palau.
0: Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda, els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per sobre dels 1.000...
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música, el teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 10 graus. I una humitat del 88%.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són haurem... difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Vale.

0: Una pel·lícula, jo crec que molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí, és
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, no, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop per ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Realment aquests eren genials, eh?
1: Molt bons, eren molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última.
1: Aquesta és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, és, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el Debà de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora

0: Bon dia, són les 9. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Tenim circulació més intensa del que és habitual. Hores d'ara a la P7 i a la C17 a l'entorn de Parets, Mollet i Montmeló. Avui comença el Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló i es preveu més trànsit en aquesta zona. Densitat també a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, i a la Ronda de Dalt d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat. També recordem que encara hi ha tallada la Nacional 240 a Lleida per manifestació.
0: L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns, després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. I ara ho sentíem, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, ja hi ha protestes, també a l'Alt Pirineu i l'Aran, l'endemà de la reunió de la taula sectorial, on es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però la negociació continua encallada en la reivindicació salarial. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits, sense concretar-los, però. Els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre ja estan en marxa. S'actua per via aèria i terrestre amb l'objectiu de minimitzar les molèsties a la població i de no malmetre el desenvolupament econòmic i turístic. I la sargantana pitiusa ha desaparegut ja d'una desena d'illots. La responsable és una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa, que va entrar accidentalment des d'oliveres importades de la península. Avui obre les portes el 44 Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà a la Fira de Barcelona Montjuïc la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats. I arrenca també el Festival Ambassat de Sabadell amb la participació de bandes com Damper, El Boi, El Comboi, Alosa o Bob Dylan, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. L'Ambassat es farà al Parc Catalunya de Sabadell fins diumenge.
2: Esports. El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten 2 jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar. I en hoquei patins, a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara a quarts, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau. I en motociclisme, avui comença el Gran Premi de Catalunya d'aquest esport amb la primera jornada d'entrenaments.
0: Ens queda el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament fins i tot al Pirineu per sobre dels 1.400 metres i les temperatures avui seran les normals d'un mes de març.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 9. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa en...
4: Estem amb tu des de 1985.
5: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 10 graus i una humitat del 88%.
7: Torna la nit més esperada. Arriba la 5ª Festa Remember del Comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la Loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. 107.

0: En punt les 10 del matí. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja està pràcticament enllestit. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneix les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, l'endemà de la reunió de la taula sectorial, on es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però la negociació continua encallada en la reivindicació salarial. Els sindicats en vaga demanen una proposta concreta en aquest punt per tornar a trobar-se dimarts que ve. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits sense concretar-los. 3 morts i 12 ferits en un atac d'Ucraïna amb drons contra la refineria de petroli de Ryazan, una de les més importants de Rússia. Ucraïna fa mentrestant avui jornada de dol després de l'atac massiu d'ahir de Putin a Kiev, que va fer 24 morts, 3 dels quals eren nens. Últim dia avui de campanya per les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es volquen en aquestes últimes hores a mobilitzar el seu electorat tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni a Pedro Sánchez. Els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre ja estan en marxa. S'actua per via aèria i terrestre amb l'objectiu de minimitzar les molèsties a la població i no malmetre el desenvolupament econòmic i turístic. Localitzen estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Es tracta d'un complex funerari de grans dimensions d'entre els segles 4 o 6 de la nostra era. Top Gun, l'original, torna avui al cinema per celebrar que compleix 40 anys. Coincidint amb l'efemèride, també podreu veure a la pantalla gran la seva seqüela, Top Gun Maverick. Aquests clàssics conviuran a la cartellera des d'avui amb estrenes com la de Hugo 24, cinta espanyola, que ataca el problema de l'habitatge.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten dues jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar. I en hoquei patins, a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara a quarts, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau.
0: La pluja anirà guanyant terreny de manera intermitent des de les comarques de Girona i sobretot al litoral i prelitoral durant la tarda. Localment, amb intensitat, al Pirineu es mantindrà la nevada baixant de cota cap als 1.400 metres. Més clarianes al sud amb mestral i descens de les temperatures.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 10 graus i una humitat del 83%.

0: Bon dia, són les 11. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns, després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana, avui a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu, també i l'Aran. La jornada de protesta ha arrencat amb un tall a la Nacional 240 Lleida i aquest migdia, a més d'una manifestació pel centre de Lleida, està previst tallar la Nacional 230 a l'Alta Ribagorça i també al túnel del Cadí ja a la tarda. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits sense concretar-los. I el director de la CIA s'entrevista amb el govern castrista en un viatge inusual a l'illa de Cuba, que està immersa en una greu crisi energètica a causa del bloqueig petrolier dels Estats Units. Washington exigeix canvis radicals, mentre l'Havana assegura que no són un risc per a la seguretat dels nord-americans. Últim dia avui de campanya per a les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es volquen en aquestes últimes hores a mobilitzar el seu electoral tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez. I avui fa exactament 15 anys de l'esclat del moviment 15M, unes protestes que van sacsejar el mapa sociopolític. Lluny de apaivagar-se, el malestar ha anat en augment, amb la particularitat que, segons els experts, bona part d'aquest sentiment ara el capitalitza les formacions d'extrema dreta. Es repeteixen un any més els problemes per renovar el DNI enmig de les denúncies dels sindicats policials de falta de personal. La falta de cites ha generat un mercat negre que oscil·la entre els 60 i els 100 euros per tenir dia i hora per fer el tràmit. I avui obert portes al Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà la Fira de Barcelona Montjuïc la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats.
1: Esports. El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten dues jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar i el sindicat d'àrbitres ha presentat un escrit al comitè de competició pel qual demanen que li obrin expedient disciplinari a Florentino Pérez, el president blanc, per les declaracions dels últims dies contra els àrbitres pel cas Negreira. I en hoquei patins a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara a quarts, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau.
0: I el temps, la pluja anirà guanyant terreny de manera intermitent des de les comarques de Girona i sobretot al litoral i prelitoral durant la tarda. Localment fortes, al Pirineu es mantindrà la nevada baixant de cota cap als 1.400 metres, més clarianes al sud amb mestral i descens de les temperatures.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 11. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una...
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 64%.
6: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies.
7: El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrades ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Ampules, 12 del migdia. Talls de carreteres i manifestacions tornen a marcar la protesta dels mestres i professors avui a la demarcació de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A aquesta hora es fa un tall de trànsit a l'N230 a l'Alta Ribagorça i d'aquí mitja hora de començar una manifestació a Lleida. Ja a la tarda, els sindicats tenen prevista una concentració al túnel del Cadí. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. La Vall d'Aran ja té nou sistema de finançament singular. Aquest matí el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa més de 42 milions aquest 2026 i en el termini de 2 anys la participació en impostos com l'IRPF. Últim dia avui de campanya per les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es volquen en aquestes últimes hores a mobilitzar el seu electorat tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits, però sense concretar-los. El director de la CIA s'entrevista amb el govern castrista en un viatge inusual a l'illa de Cuba, que està immersa en una greu crisi energètica a causa del bloqueig petrolier dels Estats Units. Washington exigeix canvis radicals, mentre l'Havana assegura que no són un risc per la seguretat dels nord-americans. L'Ajuntament de Barcelona aprovarà el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb el suport de Junts per Barcelona i el PP restringeix la presència de comerços relacionats amb el cànnabis, les carcasses i les fundes de telèfons mòbils i també els establiments de manicura i pedicura. I avui ha obert portes al còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà la Fira de Barcelona a Montjuïc, la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia. El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten 2 jornades per disputar-se. El sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que li obrin expedient disciplinari a Florentino Pérez. Demanen que el club i Florentino facin un comunicat de disculpes per les declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en hoquei patins a la Copa Femenina, avui es juguen els 2 últims partits de quarts de final, el Benvibre Vigues i Riells i Gijón Palau. Ahir el Vilassana va eliminar el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola.
0: Aquesta tarda i fins al vespre tornarà a ploure a moltes zones de Girona, Barcelona, la Catalunya central i a punts del Pirineu. Aquí amb neu per sobre d'uns 1.400 metres. A la Vall d'Aran nevarà per sobre dels 1.200. Pot ploure fort entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà i el prelitoral.
1: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informe Carme.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 77%.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que amb molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder de vocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí,
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, no, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Certament aquests eren genials, eh?
1: Molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per la última. Que aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta és difícil.
1: Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amic i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
3: La banda sonora

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Els trens podrien salvar els pressupostos. Un projecte ja gairebé històric. Fa 20 anys que entra i surt d'un calaix la línia ferroviària orbital. Un nou corredor que ha d'unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, traçant la forma de mig arc, orbitant, per tant, al voltant de la metròpoli i unint amb tren Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Aquesta línia podria ser el desllorigador dels tan anhelats pel govern de Salvador Illa, comptes de la Generalitat. Dilluns, Govern i Esquerra Republicana presentaran el projecte. Quan i quant en té? L'any 2040, que és quan hauria d'estar acabada aquesta obra, i quan en té 5.200 milions d'euros el pressupost de l'obra. Esquerra Republicana vol que la pagui tota sencera l'Estat. Però el necessitem, aquest tren orbital? Mereix la complexitat i l'elevadíssim pressupost que això comporta? Són preguntes que intentarem contestar de seguida.
0: Catalunya al dia.
1: I encara tenim a tot això una altra informació relacionada amb els trens. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: Perquè ahir us avançàvem que hi hauria vaga a Rodalies, ho apuntàvem al programa d'ahir. Avui tenim dates, són el 27 de maig i el 5 de juny.
2: I no seran les úniques d'aquells dies, perquè coincideixen dia per dia amb les dues jornades de vaga unitàries convocades a l'educació, segons el calendari de mobilitzacions fixat pels sindicats que no van firmar l'acord amb el govern. A Rodalies, la vaga la convoquen les Comissions Obreres i la UGT.
1: El govern, mentrestant, fa una aposta pel cos dels agents rurals. Fins al 2030 doblaran els seus efectius actuals.
2: I, entre altres coses, això els permetrà atendre també les emergències nocturnes. Fins ara això no es contempla.
1: Avui també parlarem de peres, perquè, atenció, n'hi poden haver poques aquesta campanya. El quallat, que és com s'anomena el procés pel qual la flor de la perera es converteix en fruita, no ha anat bé.
2: I Unió de Pagesos demana a la Generalitat i a l'IRTA que investiguin què ha fallat. El que és segur, adverteixen els pagesos, és que amb poca producció el preu de la pera pujarà i molt.
3: Però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos el preu ha de ser molt més elevat, si no tu acabes tenint pèrdues.
1: A l'Ebre us parlarem de la inversió de Nomen, l'empresa de l'arròs, per modernitzar la planta d'embalatge de Deltebre. 1 milió d'euros hi injectarà.
2: La meitat d'aquests diners provenen dels fons nuclears. La maquinària més puntera permetrà especialitzar la producció d'envasos i embalatges per adaptar-se a les noves demandes dels consumidors.
4: Són formats en un envàs de vidre que és ja no reciclable, sinó reutilitzable. Els cuiners busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir paquet.
1: I des de l'Alt Empordà ens arriben noves dades per entendre com es vivia a Roses entre els segles 4 i 6 després de Crist.
2: Durant les excavacions a la ciutadella de Roses hi han trobat estructures d'època grega que formen part d'un gran complex funerari. Els arqueòlegs també han localitzat 3 sarcòfags.
5: Bona part d'aquests sarcòfags que estem localitzant venen de la zona narbonesa, del sud de la Gàlia, amb la qual ens està explicant també la importància que tenia Roses a nivell comercial en aquesta època.
1: Mirem també cap a les carreteres, és operació sortida i també hi ha el Gran Premi de Catalunya de MotoGP a Montmeló. Sapiguem si hi ha incidències destacades en algun punt. Equip viari, Clàudia Serra.
6: Bon dia, doncs de moment trànsit força tranquil a l'entorn del circuit de Barcelona-Catalunya. Sí que tenim retencions a la C-17 entre Canovelles i l'Ametlla, sentit Vic. S'ha hagut de tallar un carril fins fa ben poca estona per una avaria. Ara ja sembla que estan tots oberts. Trànsit dens també a la C-32 a Sant Boi, sentit Tarragona, i en punts habituals com l'AP-7 a Barberà en els dos sentits de la marxa.
7: Informació, proximitat, música...
8: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 74%.
10: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
2: Quan s'enfonsa tot...

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga, Sònia Kerr.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
3: Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món.
0: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella a Barcelona.
3: Que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de la ciutat. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del còmic Barcelona.
3: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
0: En esports, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix només per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
5: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat diumenge. Els de Michel visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga diumenge a Pamplona.
0: I pendents de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures, que fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
2: saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
0: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les negociacions entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes, de fet, podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo si fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i protestes, la cinquena d'aquesta setmana, i en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, a primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
8: Bon dia, ara mateix estem gairebé ja a la part final d'aquesta protesta que ben bé ha començat a l'estat de la matinada aquí a la capital del Segrià, on hi ha ara la manifestació convocada a 2:15 de la matinada que han reunit davant del Servei Territorial d'Educació, on hi ha hagut algun moment de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven arribar fins a la porta del departament. Ara mateix el que estan fent és
9: la nostra responsabilitat han paliat la caiguda del sistema, però ara la desfeta ja és massa grossa i té massa fronts oberts, les ràtios són excessives.
8: En definitiva, parlen de ràtio, parlen de pujar salaris i parlen de moments de tensió. La manifestació per això s'ha desenvolupat en el cap de l'incident i ara mateix hi arribem cap a la partida.
0: Gràcies, Noelia Burgos, en directe des d'aquesta manifestació que està reunint més de 2.000 persones professionals del sector educatiu des de la ciutat de Lleida. I encara en relació a les reivindicacions dels mestres, avui la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença del Parlament no es van explicar bé ni la Direcció General de Mossos ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
10: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
7: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
0: I tenim altres qüestions destacades d'avui pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés de constitució del nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
3: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni particular en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i el repeteixi permanent la participació de les direccions d'escoles instituts.
0: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions dels docents.
3: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció.
0: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
3: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat, aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies al material escolar.
0: El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès, que es xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb mig milió d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord, a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
11: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
12: Per allà al teu costat, que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
11: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
0: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític.
3: N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calaf, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
13: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers quan se reivindicaven les places.
1: La xarxa de comunicació local.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Anem ara fins a Girona perquè treballadors de les fàbriques de Nestlé, de Reus i de la capital gironina s'han concentrat aquest migdia davant de les plantes per tal de mostrar el rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
4: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
5: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu primer, ja ho vam dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
4: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
3: Doncs no deixem els conflictes laborals. Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
6: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats del febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
9: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: Encara a Barcelona, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. Una norma que manté, a més, les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis, i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres negocis. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
11: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que doni servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
1: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
3: I encara un apunt de política municipal. A Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
6: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
3: I seguim amb l'actualitat d'avui i anem ara fins a Cambrils perquè acollirà per primera vegada al novembre un congrés internacional de gastronomia en el qual hi participaran tour operadors de països com el Canadà, els Estats Units o Alemanya. Anem fins allà, Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
12: L'Hotel Sol Port serà la seu de la primera edició de l'International Food Tourism Conference, un congrés gastronòmic que se celebrarà a Cambrils el 10 i 11 de novembre. En aquest congrés hi participaran agents de viatges especialitzats en la gastronomia i empreses i productors de enoturisme d'arreu del món. Està previst que hi prenguin part 150 persones procedents principalment de països com els Estats Units, Canadà o Alemanya. Durant el congrés es faran diferents ponències relacionades amb la gastronomia i l'enoturisme. Els principals motius per assistir-hi són el networking i fer negocis, tal com explica organizador Anthony Swift.
13: Es una razón fundamental para muchos que, para asistir a este tipo de congresos, el networking. El otro es hacer negocios.
12: Una dotzena de periodistes internacionals aprofitaran l'esdeveniment per viatjar a Cambrils i fer promoció de tots els encants que té el municipi.
3: I moment per la cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
15: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
14: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: I museus arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Ceituno.
16: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
17: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i en finals dels anys 50, principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
16: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
3: Arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona, bones notícies pel Girona, que surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir a primera divisió.
18: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat. I diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el Girona suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada, el següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
19: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
18: I l'Espanyol, que està ara 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça, ja campió, rep el Betis a un quart de 10 de la nit. També en horari unificat demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius, els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Nàstic i Europa es veuen les cares demà, duel català al nou estadi a les 7 de la tarda. Pablo Alfaro, tècnic de l'equip grana.
20: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, Yo ya, al míster y a ellos están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo quieran culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Ragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lo que antes nosotros aquí nos jugamos la vida, y nos jugamos la vida deportiva, la mente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, vital.
18: I què diu l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez?
21: En un moment maco per la història de l'Europa, crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història, això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació...
18: I el centre d'esport Sabadell, a un punt de líder, rep l'Antequera, la nova Creu Alta, en un camp que presentarà demà la millor entrada de la temporada. També demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols en el partit d'anada, juga a Ourense. És el maig de tornada de la semifinal d'ascens a la primera federació. També demà a les 7 de la tarda, gran cita esportiva, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
3: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. El diccionari TermCat.
22: Paraules noves que ja pots dir.
2: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
23: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
22: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
24: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després de secar i moldre diferents varietats de pebrot dolç pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament, tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
0: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
3: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
6: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
6: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
6: Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món.
3: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, Barcelona.
6: Que aposta per potenciar les activitats culturals. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
3: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
6: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. L'edició 44 de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
3: Els esports. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
18: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar un gol contra la Reial Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten la l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona.
3: I molt pendents també de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures. Fins i tot ha deixat neu al Pirineu, per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'està estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i, en algun cas, per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà, sobretot, al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, al Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
8: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
0: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
8: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
3: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes que podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
6: S'hi ha referit Iolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
9: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
6: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
3: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i de protestes, en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
10: Bon dia. Sí, la jornada de vaga ha estat al torn de Lleida, on unes 4.000 persones, segons USTEC, i 2.000, segons els Mossos d'Esquadra, han omplert els carrers de la ciutat. Ja des de primera hora d'aquest matí han començat a tallar la Nacional. Tot seguit han anat a tallar diverses rotondes i carrers de la ciutat de Lleida, fins que puntuals a 1:45 del migdia han estat als serveis territorials d'educació, on s'han viscut uns moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra, que no els deixaven avançar fins a la porta de l'edifici. Tot i així, la manifestació ha començat a caminar per diversos carrers, han travessat la ciutat fins a arribar a la seu del PSC a Lleida. Durant tota la manifestació s'han sentit diversos crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la manifestació ha finalitzat davant de la Casa dels Gegants de Lleida, on s'ha llegit un manifest. Un manifest centrat en les principals reivindicacions que ja hem estat sentint tots aquests dies sobre voler pujar els salaris i reduir les ràtios. Les protestes aniran continuant durant els pròxims dies, pendents dels possibles acords de la reunió que hi ha prevista aquest dimarts amb el Departament d'Educació.
3: Gràcies, Noelia Burgos, des de Lleida Televisió. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents en assemblees de docents que preparaven justament aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demanen que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que al Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
1: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
3: I tenim altres qüestions destacades de la jornada pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés per constituir el nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
6: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i que el repeteixi permetent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
3: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents.
6: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció.
3: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
6: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. El val es pot

0: euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
1: Per al teu costat, que hagués no sigui ser un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros, que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
0: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
3: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça Catalunya a Barcelona també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes d'aquelles demandes ciutadanes encara s'arrosseguen.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
6: Notícies en xarxa.
3: Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies. Serà els dies 27 de maig i 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran, atenció, amb l'aturada de 200 convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: De les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 17 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats a tots els districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prat, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de majors gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular,

0: comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
1: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
2: Un minut passa de 3:45 i seguim a Barcelona perquè estem ja en la recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. A més, la norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
4: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
3: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
2: Tarragona aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest matí al ple municipal. A la mateixa sessió s'ha donat també llum verda al pla de biblioteques de la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
5: Junts ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat, una proposta que ha rebut el suport del govern municipal socialista. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, ha dit que es tracta d'una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic.
6: Ja n'hi ha prou d'impunitat, de delinqüents que entren per una porta del jutjat i surten per l'altra.
5: D'altra banda, s'ha aprovat en el plenari un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat que tiri endavant el pla de biblioteques a la ciutat de Tarragona. Diu que s'acaba amb una situació injusta que vivia la ciutat.
7: Que és que no tenim un sistema bibliotecari adequat.
5: Finalment, el plenari ha aprovat el nou barri del Nàstic, on s'hi construiran 550 nous habitatges, un 30% de protecció pública.
2: Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Sant Andreu de Maians, al Bages.
8: Després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble, les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria, malgrat haver-se compromès a revisar possibles irregularitats. Les entitats preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest juny.
2: I Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions d'euros en 8 anys i aposta per incrementar el personal i la maquinària, reforçant també el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
9: La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
10: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos que es tradueixen en més serveis, més maquinària i més persones.
9: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
2: És moment per a la cultura. El talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Quang Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
12: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
11: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
2: I museus arreu de Catalunya obren les portes aquest cap de setmana amb motiu de la nit dels museus i del Dia Internacional d'aquests equipaments que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Zaituno.
13: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la vetllada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
14: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
13: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió.
15: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins, que van empatar a un gol contra la Real Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visitant l'Atlètic de Madrid. El Girona suma ara 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Els, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada del següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del Girona.
16: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
15: I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda destaquem que demà dissabte, hi ha una gran cita esportiva. El Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora de l'equip barceloní, Salma Parayuelo.
17: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
15: Més futbol. Demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius. Els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, al nou estadi Nàstic a Europa. Els dos equips amb diferents objectius. El centre d'esport Sabadell juga demà contra l'Antequera, la nova Creu Alta, i també demà a les 6 de la tarda el Reus, que va empatar sense gols a l'anada de jugar a Ourense, partit de tornada de les semifinals d'ascens a primera federació. I diumenge, dos partidassos, play-off d'ascens a segona federació A 1:15 del migdia, l'Hospitalet Badalona. Mitjans de l'Hospitalet, Maria Sant Blas.
18: Un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
19: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós. Al final han demostrat, penso que allà ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
18: Diumenge a 1:15 del migdia l'Hospi haurà de superar el primer obstacle per estar l'any vinent a Segona Federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
15: I també diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda, Vilanova Cornellà també en directe a les televisions locals i a La Xarxa Més.
2: Gràcies, Joan Barberà, estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Hem de deixar-ho aquí, ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Bona tarda i millor cap de setmana.
20: La xarxa de comunicació. Estem amb tu des de 1985.
21: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
20: 107.6

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que l'acord de pressupostos entre la Generalitat i Esquerra Republicana està pràcticament fet amb una línia orbital de Rodalies com a protagonista. És un projecte, de fet, recuperat de l'any 2010 i que unirà el Maresme amb el Garraf, passant pels dos Vallesos i el Penedès, sense entrar a la ciutat de Barcelona. També hem connectat amb Andalusia. Allà s'acaba avui la campanya electoral d'unes eleccions on previsiblement el PSOE s'endurà una altra patacada. De fet, la gran incògnita d'aquests comicis, que es fan diumenge, és si el Partit Popular arriba o no a la majoria absoluta o si acaba depenent de Vox. I us hem avançat també que de cara a les pròximes eleccions municipals a Junts per Catalunya s'hi perfilen primàries per ser cap de llista a la ciutat de Barcelona. Jordi Martí, el líder del grup municipal de Junts, ja ha comunicat a la direcció del partit que vol ser l'alcaldable i previsiblement s'haurà d'enfrontar a Josep Rius, que és el favorit dels líders nacionals de la formació. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, però, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que els governs català i espanyol es reuniran aquest dimecres a Madrid en una comissió bilateral per subscriure els acords d'infraestructures amb Esquerra Republicana que han de facilitar l'aprovació dels pressupostos de Salvador Illa. Ho han confirmat diverses fonts a aquesta emissora. La reunió ha de donar llum verda a la inversió de l'Estat per construir aquesta nova línia de tren orbital que ara comentaves i que s'ha de ser una realitat el 2040. Aquesta trobada entre els dos governs també ha de donar llum verda a un consorci d'inversions amb la participació de l'Estat i la Generalitat que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquesta nova fórmula, que s'abordarà a través d'una societat mercantil, evitarà que torni a passar pel Congrés, on Junts va rebutjar la creació d'aquest nou organisme. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, es referma en l'objectiu d'aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea. L'endemà que la Plataforma per la Llengua denunciés la inactivitat del govern espanyol en aquesta qüestió, Álvarez ha dit que tard o d'hora serà una realitat.
3: És una qüestió de tiempo, y el compromiso del gobierno y mi compromiso personal está fuera de toda duda y desde luego no le puedo decir cuándo, pero que será oficial. Sí.
2: Ha obert al barri de Gràcia de Barcelona la primera llibreria del món especialitzada en Palestina fora del seu territori. Es diu Finestres Palestina, tindrà un fons de 4.000 títols i una programació estable dedicada a difondre la cultura, el pensament i la realitat del poble palestí. És un projecte de la Fundació Finestres, és una de les organitzacions de la Fundació Ferrer que presideix Sergi Ferrer Salat.
4: Empatitzar i solidaritzar-se amb la causa del poble palestí és posar-se en el lloc just i correcte de la història. Que volem, amb tot l'amor, la empatia i la solidaritat del món, és que la causa del poble palestí bategui amb força en el si de la consciència col·lectiva. Almenys farem la nostra part i que bategui amb força aquí a Barcelona i a Catalunya.
2: Ja estan en marxa els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir-ne la quantitat per minimitzar les molèsties a la població i als visitants. Ens ho explica des de Tarragona, en Ricard Buigas.
5: Bona tarda. El tractament amb un larvicida biològic s'està fent per via aèria i també terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernes, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
6: Actuant 5.500 hectàrees, com aquests anys, important, doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre i a través del COPATE el que volem és actuar sobretot a la prevenció i anticipar-nos.
5: Aquesta campanya s'estendrà durant els pròxims mesos.
2: I si és divendres i són les 3 de la tarda, hi ha problemes de trànsit. Equip viari, Merluz García.
7: Doncs sí, hi ha més complicat perquè un accident al final de la ronda litoral a l'accés al nus de la Trinitat entre un camió i una moto complica força la circulació. Hi ha un sol carril.
1: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
8: La banda sonora del teu dia.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 55%.
10: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa reobriqui els acords en infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Els sindicats del comitè de vaga demanen a Esquerra i als Comuns que desencallin el conflicte al sector educatiu amb els nous pressupostos. Els representants dels treballadors lamenten, però, que en cap formació política hagi situat com a prioritat la inversió en educació per aprovar els comptes. Quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana. Avui a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Lleida. També s'han fet talls de trànsit i aquesta tarda es preveu una mobilització al túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. Andalusia posa avui punt final a la campanya per a les eleccions autonòmiques de diumenge. El PP mira de mobilitzar el vot per mantenir la majoria absoluta, mentre el PSOE vol esquivar una desfeta com les d'Extremadura i l'Aragó. Trump acaba la visita de 2 dies a la Xina sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules per a Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran perquè acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar. Unió de Pagesos preveu una important davallada de la producció de peres aquest estiu. El sindicat demana al Departament d'Agricultura que investigui per què una gran part de les flors no s'han acabat convertint en fruit. Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari. Ho fa acompanyada de la seva seqüela Top Gun Maverick. Entre les estrenes d'aquesta setmana també hi ha Hugo 24, que ataca el problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies.
2: Esports. Pedro Acosta ha estat el més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. En bàsquet, el Barça més un comunicat per desmentir els rumors que el vinculen amb el tècnic de l'Unicaja, Ivonne Navarro. El club ha mostrat total compromís amb Xavi Pascual per liderar el futur del bàsquet blaugrana. I en directe, tot just tenim en marxa la 7a etapa del Giro d'Itàlia. Ara mateix a 40 quilòmetres per la meta tenim un grup de 4 ciclistes escapats a més de 3 minuts de diferència del líder de la General, el gran grup, on hi és el líder de la General.
1: Tarda molt insegura amb ruixats localment intensos fins a la nit a les comarques de Girona i de Barcelona. Nevarà una mica al Pirineu per sobre dels 1.400 metres, si bé a l'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. El vent s'enfortirà a la costa central amb canvi de sobtat de direcció. Temperatures de març al maig.
0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, passant 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidó Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: El govern català i l'espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una comissió bilateral per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Un dels eixos principals que negocien el PSC i Esquerra és una nova línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. L'acord per aquesta nova línia orbital es reubicarà dilluns i aquell mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si tanquen definitivament l'acord pel...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 66%.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que molt èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí,
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, no, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Certament aquests eren genials, eh?
1: Molt, molt bons, molt
0: eren
1: bons.
0: Molt bons, eh? Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per la última.
1: Mm-hmm.
0: Que aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, és, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino. Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Quan la P7 de Sant Cugat del Vallès a Cerdanyola, de Montmeló a la Roca del Vallès, direcció Girona, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà i de Castellbisbal a Martorell, direcció Tarragona, i destaquem també la C55 a Sant Vicenç de Castellet, direcció Manresa, C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, o l'autopista del Maresme, la C32 entre Cabrera de Mar i Argentona, direcció Girona.
0: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa rubriqui els acords en infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Els sindicats del Comitè de Vaga demanen a Esquerra i als comuns que desencallin el conflicte del sector educatiu amb els nous pressupostos. Els representants dels treballadors lamenten, però, que cap formació política hagi situat com a prioritat la inversió en educació per provar els comptes. I avui, quarta jornada de vaga dels mestres i professors aquesta setmana. Avui a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i l'Aran, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Lleida. També s'han fet talls de trànsit i aquesta tarda es preveu una mobilització al túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. La meitat dels llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims 25 anys no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics. L'informe Fènix de 7 economistes catalans de prestigi alerta que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. Donald Trump acaba la visita de 2 dies a la Xina sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules per a Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran perquè acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar.
2: Esports. Pedro Acosta ha estat el més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. En bàsquet, el Barça més un comunicat per desmentir els rumors que el vinculen amb el tècnic de l'Unicaja, Ivon Navarro. El club ha mostrat total compromís amb Xavi Pasqual per liderar el futur del bàsquet blaugrana. I al Giro d'Itàlia, falta de menys de 4 quilòmetres pel final de la setena etapa, tenim un grup de 2 ciclistes escapats, entre ells Jonas Vingegaard.
0: I ens falta el temps, tarda molt insegura amb ruixats localment intensos fins a la nit a les comarques de Girona i de Barcelona. Nevarà una mica al Pirineu per sobre dels 1.400 metres, si bé a l'Aran pot baixar encara més, fins als 1.200 metres. El vent s'enfortirà a la costa central amb canvi sobtat de direcció. Temperatures de març al maig.
3: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts de les 5. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 6.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Comencem. El govern català i l'espanyol es reuniran...
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 81%.
7: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis, organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Bona tarda, són les 6. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Destaquem els diversos trams de congestió a l'AP7 entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès, de Mollet a Montmeló en direcció Girona, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, de forma intermitent, direcció Tarragona, i també una llarga cua a la C60 entre la Roca del Vallès i Argentona, direcció Mataró.
0: Quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana, avui a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran, i amb la previsió de tallar aquesta tarda el túnel del Cadí. N'estem molt pendents d'aquesta situació. Al matí, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han mobilitzat pel centre de Lleida. Els sindicats del comitè de vaga demanen a Esquerra i als comuns que desencallin el conflicte al sector educatiu amb els nous pressupostos. Els representants dels treballadors lamenten, però, que cap formació política hagi situat com a prioritat la inversió en educació per aprovar els comptes. Els governs català i espanyol es trobaran dimecres de la setmana vinent en una reunió bilateral perquè la Moncloa rubriqui els acords en infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els comptes de la Generalitat. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat aquesta aturada, però els sindicats demanen que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. La Generalitat reclama a l'Aragó gairebé 800.000 euros per les obres de Sixena que va comprar i custodiar el Museu de Lleida i el MNAC. El govern demana obrir un procés de negociació que el govern aragonès ja ha rebutjat. Donald Trump acaba la visita de 2 dies a la Xina sense massa acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules per a Xi Jinping. Tots els líders han discutit sobre l'Iran, sense que quedi clar, però, si la Xina pressionarà o no el règim de Teheran perquè acabi amb la guerra. Una reunió que no entusiasma els mercats i que ha fet que el preu del petroli hagi tornat a pujar. Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i ho va acompanyada de la seva seqüela Top Gun Maverick. Entre les estrenes d'aquest cap de setmana també trobem Hugo 24, que ataca el problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies.
2: Esports.
3: Pedro Costa ha estat el més ràpid de la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha coronat al Blockhaus a la 7a etapa del Giro d'Itàlia. El danès ha guanyat l'etapa i ara és a 3 minuts i 17 segons del líder de la general, el portuguès Afonso Eulàlio. I en directe tenim el primer període al partit de quarts de final de la Copa Femenina d'Hockey Patins entre el Benvibre i el Bigues i Riells. Ara mateix el conjunt català perd per 3-1.
0: Els ruixats que ja han afectat algunes comarques continuaran actius la meitat est del país fins l'arribada de la nit. Després les pluges marxaran i el cap de setmana començarà amb sol i amb tren matinal. Glaçarà a les valls del Pirineu. A les Terres de l'Ebre bufarà el mestral, amb cops entre moderats i forts, i a la tarda tornaran els ruixats al nord del país.
2: 3Cat Info.
4: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 10 graus i una humitat del 81%.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 7. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
2: Hi ha cues a l'autopista AP7 a l'altura de la Granada del Penedès, en sentit nord, també des de Mollet fins a Montmeló, igualment en direcció Girona i també a l'altura de la Jonquera, en sentit sud, direcció Girona-Barcelona. Destaquem també la llarga cua a la C60 entre la Roca del Vallès i Argentona, en sentit sud, i les dues rondes de Barcelona, en sentit Besòs.
1: I els mestres i professors de Lleida i l'Alt Pirineu tallen aquesta hora a la C16 al túnel del Cadí en el marc de les protestes al sector educatiu per aconseguir millores laborals. El tall s'ha d'allargar fins a les 9 del vespre. La vaga a aquest territori ha tingut un seguiment del 50% segons USTEC i del 18% segons el Departament d'Educació. Dimecres que ve el govern espanyol i la Generalitat es reuniran a Madrid per subscriure el projecte de la línia ferroviària orbital que negocien el PSC i Esquerra i que podria desencallar els primers pressupostos de Salvador Illa. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Les protestes dels docents que coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGD han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. El Tribunal de Comptes condemna l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Els hauria cobrat indegudament en concepte de triennis que no li pertocaven. Pugna Junts per Catalunya per l'alcaldable Barcelona. Tal com va avançar 3Cat Info, l'actual cap del grup municipal, Jordi Martí Galbis, decideix presentar batalla i comunica que vol ser candidat, tot i que no és l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont. Trump acaba la visita de 2 dies a la Xina sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules per a Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran perquè acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar. Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari. Ho fa acompanyada de la seqüela Top Gun Maverick. Entre les estrenes d'aquesta setmana també hi ha Hugo 24, que ataca el problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies.
3: Esports.
4: Pedro Acosta ha estat el més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha coronat al Blockhaus a la 7a etapa del Giro d'Itàlia. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres i s'ha endut l'etapa. Això sí, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa de líder amb 3 minuts i 17 segons d'avantatge sobre Vingegaard. I tot just acaba de finalitzar el partit de quarts de final de la Copa Femenina d'Hockey Patins entre el Benvibre i el Bigues i Riells. L'equip català ha perdut per 4-2 i per tant ha quedat eliminat. Aquests quarts de finals es tanquen ara a les 8 amb el Palau, que s'enfrontarà al Telecable.
1: Els ruixats continuaran actius a la meitat est del país fins a l'arribada de la nit. Després les pluges marxaran i el cap de setmana arrencarà amb sol i amb fred matinal. Glaçarà les valls del Pirineu. A les Terres de l'Ebre bufarà el mestral amb cops entre moderats i forts. A la tarda tornaran els ruixats al nord del país.
0: 3Cat Info.
5: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
6: La banda sonora del teu dia.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 66%. One
8: more time. Torna la nit més esperada. Arriba la 5ª festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

I ballem sobre els records i s'esvaeix la por. I ballem

Amor, t'estimo, potser no t'ho he dit prou. Però si demà no surt el sol,

0: Rescat Info.
1: Són les 8. Dimecres que ve, el govern espanyol i la Generalitat es reuniran a Madrid per subscriure el projecte de la línia ferroviària orbital que negocien el PSC i Esquerra i que podria desencallar els primers pressupostos de Salvador Illa. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els mestres i professors de Lleida i l'Alt Pirineu han tallat la C-16 al túnel del Cadí i en el marc de les protestes al sector educatiu per aconseguir millores salarials. El tall s'ha d'allargar fins les 9 del vespre. La vaga a aquest territori ha tingut un seguiment del 50% segons USTEC i del 18% segons el Departament d'Educació. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. Detingut a Lleida un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. El Tribunal de Comptes condemna l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Els hauria cobrat indegudament en concepte de triennis que no li pertocaven. La Generalitat reclama a l'Aragó prop de 800.000 euros per les obres de Xixena que va comprar i custodiar al Museu de Lleida i al MNAC. El govern català demana obrir un procés de negociació que el govern aragonès ja ha rebutjat. Andalusia posa avui punt i final a la campanya per les eleccions autonòmiques de diumenge. El PP mira de mobilitzar el vot per mantenir-hi la majoria absoluta, mentre que el PSOE vol esquivar una desfeta com les d'Extremadura i l'Aragó. S'obre a Barcelona la llibreria Finestres Palestina, amb un fons de 4.000 títols. És la primera llibreria del món especialitzada en Palestina fora del seu territori.
0: Esports.
1: David Tobac.
2: Pedro Acosta ha estat el pilot més ràpid a la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que ha arrencat avui amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca al circuit de Montmeló, igual que els catalans Alec Rins i Maverick Viñales, que ha reparegut. En ciclisme, el danès Jonas Vingegaard s'ha coronat al cim del Blockhaus a la setena etapa del Giro d'Itàlia, la primera en final d'alta muntanya. El portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa de líder. I en bàsquet, el Barça més un comunicat per desmentir els rumors que el vinculen amb el tècnic de l'única Ivonne Navarro. El Barça de bàsquet ha demostrat total compromís amb Xavi Pascual per liderar el futur del bàsquet blaugrana.
1: I ens falta el temps. El cap de setmana serà més estable que els darrers dies. Dissabte, amb sol i fred matinal i amb alguns ruixats puntuals cap a Girona. I diumenge, ruixats i tempestes de tarda al Pirineu i al prelitoral. Ben bé fins al massís dels ports. Les temperatures pujaran poc a poc.
0: Trescat Info.
1: Passen gairebé 4 minuts de les 8. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 9.
0: Trescat Info.
3: Trescat Info.
1: El govern català.
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 62%.
7: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
8: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana en la qual doncs, tindrem algunes interessants novetats per compartir i sobretot escoltar junts al llarg de pràcticament que 55 minuts. Avui les obrim precisament amb el grup Book U, que és un projecte d'indie rock en barceloní, nascut al Poblenou, i amb la seva, podríem dir, tarja de presentació en el món de la música, amb la cançó Llampec Fugaç. Els Book U ens acompanyen per iniciar aquest recorregut per aquestes estrenes d'aquesta setmana.

Es diuen Book U. Ells són del Poblenou, des de Barcelona ens arriben, i aquesta, la seva tarja de presentació, el Llampec Fugaz, que ens ha acompanyat per obrir avui aquest estrenes. Seguim ara mateix amb Madonna, amb el seu avançament del que serà el seu nou disc, Confessions on a Dance Floor Part 2, que surt el 3 de juliol, marcant així la tornada a la música dance. Noves cançons després de 7 anys de sequera musical per part de la cantant. I amb aquesta cançó que escoltarem, que es diu Bring Your Love i que ha donat a conèixer aquesta setmana, i col·labora ni més ni menys que la cantant Sabrina Carpenter. Per tant, anem a escoltar el més nou de Madonna després de 7 anys d'absència.

0: something I want to talk about.
1: Han unit les seves veus per una cançó com aquesta, Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter, una cançó que formarà part del nou disc després de 7 anys d'absència musical de la Madonna, el Confessions on a Dance Floor Part 2, i que sortirà el proper 3 de juliol. Tornem a Catalunya, tot i que ella és nascuda a Ordino, a Andorra, és compositora i cantant, viu a Vilafant, a l'Alt Empordà, i aquesta és la cançó de Júlia Sart, que es diu Per a mi.

Una història molt intensa per a mi és la nova de Júlia Sart, aquesta cantant i compositora nascuda a Ordino, a Andorra, i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica de nou per escoltar el grup nord-americà creat fa 13 anys anomenats Bleachers. La cançó que escoltarem d'ells, la nova, que han donat a conèixer aquesta setmana, és I'm Not Joking.

I'm Not Joking, aquesta és la nova cançó dels Bleachers, aquesta banda, aquest grup nord-americà creat fa 13 anys i que ens ha acompanyat també avui amb la seva nova cançó en aquestes estrenes. Tenim, evidentment, el programa registres musicals diferents, amb estils musicals que anem escoltant cada setmana, i ara anem a la música urbana del cantant, rapper, compositor i músic Garrotxí en Lleres, amb el seu nou tema musical que es diu Flamenc.

Flamenc, aquesta és la nova cançó de Lleres. Així ens ha acompanyat aquest rapper, cantant, compositor i músic en garrotxí, també en aquest estrenes. Seguim, es diu Jack Gray, és un cantant i compositor australià i l'escoltarem amb el seu nou tema, Look at You.

La nova cançó del cantant i compositor australià Jack Gray, la seva nova història es diu Look at You, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. També ho és el nou de Joan Dausà, una altra cançó que descobrim i que surt com a nou senzill del Baix Llobregat. Es diu Immortals, el nou disc, i la cançó Per una cançó.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent. S'acosta el cantant,

per una cançó. Aquesta és la nova història de Joan Dausà, el nou tema musical, una cançó extreta del seu nou disc Immortals. De Joan Dausà anem a John Newman. Ell és un cantant i compositor britànic i ara mateix ens porta la seva nova peça musical, el Merry Go.

Aquest és el pop d'autor, intimista i alternatiu, l'empordanès Jaume de Quintana Medina, de nom artístic i honest, i aquesta és la seva cançó Depèn de tu. Doncs anem seguint, compartint històries al teu costat, siguis en siguis, i ara mateix amb la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana Lizzo. La seva nova cançó es diu Bitch.

És la nova història de Lizzo, la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana, una versió d'una cançó de Meredith Brooks del 1997, el Beach, adaptada, evidentment, a la seva manera. Lizzo, una altra novetat interessant de la setmana. Aterrem de nou a Catalunya i anem cap al Vallès Oriental per escoltar Jordi Ninus. La seva nova cançó es diu Les coses bones.

Les coses bones, així amb aquest caire tropical, arriba Jordi Ninus des del Vallès Oriental. Aquesta és la seva nova cançó que hem escoltat avui en aquest Estrenes. Seguim endavant, ella es diu Ail P, el seu nom real, Laura Pergolizzi, cantant i compositora nord-americana, i té nova cançó que es diu Shelley.

Aquesta és, doncs, la nova cançó d'Ail P, la cantant i compositora nord-americana, es diu Shelly, i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya i tornem a la Garrotxa. Des d'Olot arriben les noves cançons de Mike D'Amico. Després d'una llarga trajectòria interpretant repertori dels anys 80, 90 i 2000 amb diferents formacions, ara inicia una nova etapa artística amb peces com aquesta, Em tens.

Des de la Garrotxa, des d'Olot, arriba Mike D'Amico, la seva cançó Amb Temps també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem fins a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Maroon 5. La banda ens presenta el seu nou tema anomenat Heroin.

És el ritme i és la nova cançó precisament de Maroon 5, es diu Heroin i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu David Mauricio, és gironí, músic, cantant i compositor, i ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Deixar-ho escrit.

El músic, cantant i compositor gironí David Mauricio ens ha acompanyat amb la seva nova cançó Deixar-ho escrit. Anem acabant, posem el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana amb la cantant i actriu australiana Natalie Imbruglia. La seva nova cançó que es diu Upside Down i que formarà part del nou disc després de 5 anys d'absència musical que es dirà Algorithms i que sortirà el 4 de setembre. Amb Upside Down de Natalie Imbruglia acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 10 graus i una humitat del 80%.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts a una nova edició del programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que rarament es representen per la seva alta exigència. És el cas del que ens ocupa avui, Semiràmide.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Semiràmide és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Gaetano Rossi, tot i que basat en la tragèdia homònima de Voltaire. En aquest cas, la de Voltaire és de l'any 1748, mentre que l'estrena de l'òpera de Rossini va ser al Teatre La Fenice de Venècia un 3 de febrer del 1823. A Catalunya va representar-se per primer cop al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 20 d'abril de 1826 i ara la podrem gaudir en versió concert en una única representació al 13 de maig al Gran Teatre del Liceu. Per això hem cregut oportú i perquè ens encanta aquest títol dedicar-li als moments d'òpera. En quant als personatges principals que intervenen, la protagonista, Semiràmide, és una reina de Babilònia gràcies a l'assassinat del seu marit Nino, que va perpetrar amb l'ajuda d'Assur. Està enamorada del seu propi fill, del que n'ignora la supervivència. Per aquest equívoc pot enamorar-se d'ell. És un paper, el de Semiràmide, per soprano lírica o liriculla lleugera de coloratura. Arsacher és el fill de Semiràmide, tot i que ignora els seus orígens i ha aconseguit fama com a guerrer. Està enamorat d'Azema, que és la filla de Semiràmide. És un paper de contralt o mezzosoprano carregadíssim d'ornamentació vocal, també interpretat en moltes ocasions per contratenor donada la tradició dels castrats del passat. Assur és el cap de la guàrdia de Semiràmide i que va ajudar-la a matar Nino, el seu marit. És l'amant de Semiràmide, però s'enamora d'Azema, la filla d'aquesta, paper aquest per baix baríton o baríton de grans agilitats. Hidreno és un príncep indi que també està enamorat d'Azema, paper per tenor lleuger que ha d'arribar a interpretar notes agudíssimes, de fet arribar fins al re 4, per tant pel damunt del mític do de pit. Oroe és el gran sacerdot del temple d'Albal, l'encarregat de custodiar la carta secreta que Nino va escriure poc abans de morir, paper al d'Oroe per baix, i Azema és la filla de Semiràmide, paper menor en aquest cas per soprano. És curiós que el llibretista de Rossini, Gaetano Rossi, anés a buscar a Voltaire com a font de la seva modesta creació, tenint en compte el precedent molt més obvi de la Semiràmide de Metastasio. La qual cosa demostraria que si bé Rossini i els seus col·laboradors havien abraçat definitivament el conservadorisme musical, no van fer pas en l'aspecte teatral. La història de Voltaire ens parla de l'evolució posterior del personatge de Semiràmis, la reina de Babilònia, que ha matat el seu espòs, el rei Nino, amb l'ajuda del malvat Assur, però no ens diu per quins motius va veure's obligat a casar-se amb Nino, cosa que explicaria o justificaria el fet que ella l'elimini posteriorment. Tampoc s'explica el complicat procés pel que ella regna disfressada d'home durant diversos anys ni els dubtosos orígens d'on prové. En aquesta obra va influir la moda dels finals feliços, de manera que en alguns casos es va eliminar la mort accidental de la reina, que queda implícitament perdonada dels seus crims, que en aquesta versió edulcorada de Voltaire queden reduïts a un de sol. En aquesta òpera, Rossini va fer brollar el seu gust per les antigues virtuts del bel canto. És una obra d'elaboradíssima ornamentació vocal i moltes coloratures, amb el suport d'una inspiradíssima orquestració que podrem gaudir en directe el proper dia 13 de maig al Gran Teatre del Liceu, una ocasió important, ja que és un títol realment difícil de poder escoltar en directe donada l'extrema dificultat del repartiment vocal que hi ha d'actuar. Per tot plegat, anem a conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de la Semiràmide de Rossini comença al temple d'Albal. El mag Oroe ha consultat a la divinitat i ha rebut determinades ordres que haurà d'aplicar en el moment adequat. S'obren les portes del temple, el príncep indi Hidreno ha vingut a invocar els déus per tal que l'ajudin a enamorar Azema, la filla de Semiràmide. El poble desitja que hi hagi un hereu al tron, ja que Semiràmide reina des de fa anys com a vídua de Nino, però no té descendència masculina. O almenys, això és el que el poble creu en aquell moment. De fet, el seu amant Assur està meditant plans per usurpar-li el tron, però tem que el mag Oroe trami alguna cosa contra ell i això li impedeix actuar de manera més decidida. De fet, Assur ha pensat en casar-se amb Azema, la filla de Semiràmide, per tal de legitimar el seu cop d'estat. Però ara apareix Semiràmide, aclamada per tot el poble. Després de l'aparició de Semiràmide que tenim ara mateix de fons, Oroe insta aquesta Semiràmide a buscar a un successor. A l'altar, un llamp dispersa als fidels, signe ominós que Semiràmide interpreta el seu lliure antuvi. Arribarà l'arxer Victoriós Guerrer, que ha donat grans triomfs a l'exèrcit de Semiràmide. Aquesta s'ha enamorat del guerrer i pensa en casar-se amb ell, però abans haurà de vèncer l'oposició del temible Assur que es presenta al temple. L'arxer, en el fons, preferiria casar-se amb Azema, per la qual sent un estrany efecte. El jove guerrer ignora que en realitat són germans. La nit de l'assassinat de Nino, l'arxer, el seu nom real però és Ninias, va ser amagat secretament per evitar que Assur l'eliminés. Ara Ninias ignora tot el que fa referència al seu passat, fins i tot al seu nom verdader. Tot i això, el gran sacerdot Oroe el reconeix. Però anem a fixar-nos ara en aquesta entrada, l'entrada d'Arsace, que l'escoltarem a través de la veu de Franco Fagioli, el mateix personatge, el mateix contratenor en aquest cas, que interpretarà el rol al Liceu el proper dia 13

Per la seva banda, Assur ve a recriminar a Arsacher que hagi deixat l'exèrcit per presentar-se a Babilònia. Malgrat això, li contesta que ha vingut satisfent les ordres de Semiràmide. Els dos rivals discuteixen sobretot quan Assur se n'adona que també Arsacher aspira a la mà d'Azema. Merlin Horn és ara Arsacher, la part d'Assur l'assumeix el baix Joseph Rollot.

Ens ubiquem ara als famosos jardins penjats de Babilònia. Semiràmide espera amb les seves donzelles. El cap de la guàrdia, Mitrante, li anuncia que l'oracle de Memfis indica que Semiràmide deixarà de patir quan Arsace s'hagi casat. La reina interpreta que pot, per tant, casar-se ella mateixa amb Arsace. És aquesta l'escena més famosa d'aquest títol, l'ària i cabaleta de Semiràmide, Bel Raggio Lusinghier. Canta Joyce Di Donato.

Arribarà a Arsace i quan la reina li parla de l'imminent casament, ell interpreta que està parlant d'Azema. Les seves expressions d'afecte són mal interpretades per Semiràmide, qui creu que el jove està disposat a casar-se amb ella quan ell realment pensa que podrà casar-se amb la seva filla. La confusió s'expressa en la cabaleta del duet que a continuació podrem escoltar a través de dues veus d'or, Marilyn Horne com a Arsace i Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens ubiquem ara al Saló del Tron de Semiramide. La reina anuncia les seves núpcies amb Arsacher. Assur intenta forçar la reina a canviar de decisió, però ella l'amenaça. Arsacher queda molt sorprès quan Azema és entregada al príncep Idreno, i encara més quan Semiramide l'agafa per acompanyar-la a l'altar. Aquesta confusa decisió genera la felicitat d'Idreno i ho expressa en una compromesa escena per tenor rossinià, que avui escoltarem en un dels millors tenors rossinians de la història recent de l'òpera. No és altre que el tenor Juan Diego Flórez en una gravació de Joventut.

després d'aquesta escena d'enorme lluïment a la veu del tenor Juan Diego Flores, seguim el resum argumental de l'òpera Semiràmide de Rossini. Recte final del primer acte de la Semiràmide de Rossini, el gran sacerdot inicia un parlament per rebutjar la unió, però de sobte se sent la veu de Nino, que anuncia a Arsacher que el tron li correspon, però en efecte abans s'ha de fer justícia amb les seves pròpies mans. Arsacher vol que la veu li aclareixi qui ha de ser la víctima, però la veu de Nino, el rei mort en el passat, a mans de la seva esposa Semiràmide, no li aclareix res. Escoltarem doncs aquest embolicat final d'acte, el dirigeix Richard Bonynge l'any 1965.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Semiràmide de Rossini, situant-nos ja a l'inici del segon acte. Assur s'entrevista amb Semiràmide i li recorda que encara que ell va ser qui va matar a Nino, el verí va donar-li ella i l'amenaça amb denunciar el crim si ella segueix apartant-lo del poder. La reina ordena a Assur que accepti a Arsace com a rei o que desaparegui de la seva vista. Semiràmide se n'alegra en sentir que el poble dona suport a la seva decisió i aclama a

Ens situem ara al santuari on està la tomba de Nino. Oroé i els mags li diuen a Arsacher quin és el seu nom real. Arsacher s'horroritza en saber que la seva mare es pretenia casar amb ell. També li informen que Semiramide va participar de l'assassinat de Nino, el seu pare, però els sacerdots li ordenen venjar la mort només en la figura d'Assur. No li diuen res de la reina i Arsacher confia en mantenir la seva mare fora d'aquesta venjança. Acte seguit, es posa en marxa. Mentrestant, Semiramide és a les seves estances amb Arsacher. Aquest li mostra un pergamí que va donar-li Oroé, en el qual s'aclareix la culpa de Semiramide a l'assassinat de Nino. La reina prega a Arsacher que la mati, però aquest no pot fer-ho. Mare i filla aleshores s'abracen. Arsacher li demana a la seva mare permís per venjar la figura del pare en Assur, ja que va ser ell qui va executar en definitiva la mort. Ho escoltarem ara en la veu d'Edita Gruberova com a Semiramide i Arsacher en la veu del contratenor japonès Yoshikazu Mera.

Enmig de tota aquesta bèl·lica confusió, el príncep Hidreno tranquil·litza Zema i la porta amb la seva mare Semiramide, amb la finalitat que li doni suport. De nou, canta el tenor Juan Diego Flórez.

0: Ens ubiquem ara al subterrani, just a sota de l'altar i al costat de la tomba de Nino, on s'oculta Assur, que intenta pujar al palau i assassinar a Arsacher. Els governadors fidels a Assur adverteixen que Oroe ha donat a conèixer tot allò relatiu a l'assassinat de Nino i que el poble està en contra d'ell. Assur decideix ocultar-se al costat de la tomba i atacar a Arsacher quan apareixi. Arsacher és dins de la tomba de Nino i es pregunta a qui haig de ferir. Oroe, marxant, li diu que Déu li ho farà saber. Assur recorre als passadissos sense saber què ha de fer. Semiràmide ha baixat armada per matar Assur i protegir així el seu fill. De sobte, la veu de Nino crida «Ninias, ataca!» i el jove Arsacher mata d'un cop a Assur. La guàrdia recull el cos de l'assassí de Nino i els mags el tranquil·litzen, ja que, diuen, ha fet justícia. Semiràmide finalment es reuneix amb el seu fill, que es trasllada al palau per iniciar el seu regnat. La seva mare, en aquest cas, per tant, ha estat perdonada. Malgrat tot, aquesta versió, que és l'habitual, és l'edulcorada. En l'original, Arsacher colpeja les fosques a la seva mare per error i l'acaba matant. Assur és detingut i el jove hereu inicia el seu regnat malgrat l'horror de descobrir que Semiràmide ha mort a les seves pròpies mans. Però esclar, acabarem amb el final feliç de l'òpera Semiràmide de Rossini, que podrem veure el proper 13 de maig en versió concert al Gran Teatre del Liceu. D'entre les veus que escoltarem tot seguit destaquen les de Joan Sutherland i Marilyn Horne. Nosaltres tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.